Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Cepillo net. Un bon consell per eliminar el brotó de cepillos, de raspall, d'esquivells, és cobrir les pues amb abundant espuma d'afaitar. Deixeu que actuï una mitja hora i després aclariu amb aigua abundant.

coneguem les nostres dites i refranys. S'aigua cau allà on és més avall. Vol dir que la justícia dels homes sol caure damunt els pobres i sempre sol trobar excusa per als rics.

0: Som l'Andreu de Sant Andreu.
1: Soy Ana de Palma. Son Ani de Son Cotoner.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Pilotes més tendres. Afegiu a la carn picada, en sal i a julivert un pot de beixamel espessa. Reposeu amb farina i fregiu. Quedaran molt esponjoses.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té fam somia truites. Vol dir que el que té una idea fixa o un gran desig és propens a veure's que les coses són així com les pensa o les desitja.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Abans d'aquell matí d'hivern en què vaig néixer, el record d'aquell temps, oh, vent, no l'arrossega.

Aquests són els nostres consells. Fora pols. Si que vostre teniu més pols de lo normal, proveu de llevar-la amb un pedaç banyat en glicerina. D'aquesta manera no volarà i els vostres mobles brillaran més.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Ana Batista da Rafal.
1: Dona Catalina das Pólulas.
2: Ana Maria Madalena de Salanich.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¿Apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Radio, Radio Murta, escolta-la, t'acompanya.
2: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent.
1: Estima, Radio, Radio Murta.
2: La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Gelera sense olors. Per evitar que la gelera faci mala olor, repartiu pel seu interior 3 o 4 clovelles de llimona. S'encarregaran d'absorbir les males olors.

Coneguem les nostres dites i refranys. Es colom menja plata i caiga a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Qui et dona qualque cosa, amb els seus et posa. Vol dir que el que et fa un favor no és tan contrari teu com semblava.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Tú ni te imaginas.
5: Nietzsche Baby recibe una de las voces más queridas, Francisco. Un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Viver. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
6: Hola, soy Medo Pereta. I què millor que començar el dia recordant a un dels grans, en Rafael, i el seu en carne viva. Això és per Ràdio Murta, eh? I en Manu Blanco. En carne viva, eh? Viva, d'en Rafael.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Esport d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Mami, Manu, m'agradaria sentir Angelitos Negros de Machín, perquè aquesta cançó m'encanta, però bueno, i si no, resistiré del Duo Dinàmico. Som la Joana de Sacabana i de Sant Pere, que no t'ho havia dit. Gràcies per la música que m'ho poses a tots.

Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

0: Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Bon dia, Ràdio Murta. Hola, Manu. Sona Catalina Morell. Que ahir m'ho posaré aquestes dues cançons que te vaig demanar, però jo justament encara en veure que nostra no se vaig poder sentir. Si me'ls ho pots posar la setmana que ve, dimarts o dimecres, com tocava fer aquesta setmana, jo t'agrairia igualment, perquè sempre t'he dit que ser músic que me poses, no me n'havia. Una d'elles era... Ai, que no me'n recordaré. Com era el duo dinàmic

Nosaltres era... era... si me ve su memòria, serà possible, Déu meu. A mi no me'n recordo.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

0: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Smith-Jordan, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, bon dia, Manu. I Radio Murta. Espero que estigueu tots bons, que no falti ningú, per favor. Vol dir, escoltàssim El sol duerme, de Nalbano, i dedicada a l'Imita Moroi i la família, també en Parafina i en Carna de Sonserra, per la Maria Roca i per la Maria de la Torre, per la Nati de Son Oliva, a la tia Antonyita de Calafiguera, a la senyora Francisca de Menorca, per en Tolo i la Roseta i en Jordi i na Paula dels Garrovers. I per tots els que mos escolten ara mateix, gràcies, Manu, que no mos faltis mai. Cuido-vos molt. Salut.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: ¿Una altra cridada pels deutes? ¿Una altra vegada el telèfon que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Hola, som Immaculada Álvarez. Volia dedicar dues cançons. Una d'en Pablo Alborán, Te echaro de menos a toda la familia. Y una de Pimpinera familia. Me agradaría que me las podáis decir un día que ve. Gracias.

0: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca terra, gust amb arrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.

Aquests són els nostres consells. Mostassa en bon estat. Si teniu un pot de mostassa obert i s'ha assecat un poc, podeu afegir un pot de vinagre i una mica de sucre. Moure el pot i veureu com torna a estar com a recent comprada.

coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Vos acompanya Ràdio Murta.

en a ser gran. Per ses benetjam corria un llenguatge universal. 15 anys i en plena eufòria se tenim aviat m'ha conquistat i m'ha trobat cercant sa glòria amb un

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molts anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: El corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
3: Aquests són els nostres consells. Graneres sense pols. És convenient fer netes les graneres de pols sintètics una vegada cada 15 dies. Per això, submergir-les 10 minuts dins aigua amb amoniac. Després, aclariu amb abundant aigua i espereu fins que s'aixuguin per complet. Quan la torneu a utilitzar, notareu que ha recobrat la seva eficàcia i, a més, no té ni rastre de pols.

0: Nam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
2: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cara a gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
2: ¿Tens una pyme? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets PIMEM.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Port d'Andratx ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andratx vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
1: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ.

Aquests són els nostres consells. Trajer de bany de llarga durada. Perquè els banyadors durin més i se mantenguin com a nous, abans de rentar-los, poseu-los amb aigua i vinagre 5 minuts. Vos sorprendran els resultats.

0: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Xave Iberrep, una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
3: Col·labora Viajes con Tiki.
4: Així és, en Francisco. Ja és aquest divendres, aquest gran concert que vos dèiem. Un concert que serà per record en el castell de Bellver, allà en el pati d'armes, en la banda de la Simfònica de Palma, de ciutat. Una autèntica passada. Ja d'aquest divendres i encara ets atents de comprar les teves entrades. Anem amb la primera telefonada. Bones tardes, hola.
5: Bones tardes, hola, Manu.
4: Amb qui xerram?
5: Jo sé dir-te.
4: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
5: Vull escoltar Francisco Vivir.
4: A qui ho dediquem?
5: Jo dedico a tu i a tots els oients.
4: Molt bé.
5: Moltes gràcies, Manu.
4: Gràcies, bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. I doncs ja ho sabeu, és aquest divendres, que no t'ho pots perdre, el gran concert d'en Francisco en el castell de Bellver. Latino.
2: Xave Iberrep, una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
3: Col·labora Viajes con Tiki. Forjador de
6: sueños. Hola, querido amigo Manu, queridos amigos de Radio Murta, soy Francisco y os presento Vivir. Espero y deseo que os guste. Es un humilde homenaje a esa imagen, a esa voz inolvidable de mi querido Nino Bravo. Y, como digo, pues hacerle este homenaje en el 50 aniversario de su muerte. Gracias, un abrazo muy fuerte y os quiero. Hasta siempre. Manu, tú... Venga, un abrazo. Ya sabes que tú eres para mí un amigo especial. Venga, un abrazote fuerte. Gracias, amigo, gracias.

0: Soy Sergio Aguado, cantante del grupo Los Inhumanos. Quería enviaros a todos los oyentes de Radio Murta un fuerte abrazo. Ya sabéis, sed felices. Hasta pronto, chao.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A. Així serà a partir de dijous de la setmana que ve, perquè aquest dissabte estarem gravant a Inca. Tant aquest dissabte com el dissabte de la setmana que ve, si ets per la capital del reggae, allà mos podrem veure.
2: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Tecre.
2: Qui ens escolta, Maria?
3: Una cançó de la Margalida Pocoloi, Estimar Foraster.
2: I a qui dediquem?
3: A la meva home en especial, a en Miquel. De Rafal, en Nati de Son Oliva, i en Coloma, i en Tomà Navarro. I a tu, el primer.
2: Molt bé, i de moltes gràcies. Ara mateix la posam.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies, bona tarda. Adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu.
1: Adéu. Molt bé, i de Namarga Pocoví amb en Halo, a qui vaig veure fa un dies. Varen tenir la coincidència de trobar-nos i me va encantar veure el meu amic José Antonio López en Halo. Molt bé, ara escoltarem Marga Pocoví i Halo, Estimar Foraster. ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: Hola amigos, soy Jalo y quería mandar un fuerte saludo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes.
1: Hola, yo soy una Marga Pocoví.
2: Hola, yo soy Bialto.
1: Bueno, y enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
2: de Manu Blanco
1: de Radio Murta.
2: Això mateix. Besitos. Chao.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: I d'ací, ja ho sabeu, a part de telefonar, podeu cridar ara mateix en el directe 971 43 97 85, però també tenim aquell mòbil perquè mos pugueu enviar notes de veu, àudios, whatsapps, ja ho sabeu. Avui m'ha sabut molt de greu la mort d'aquest actor neozelandès, en Sam Neill, que ha mort en 78 anys. Sam Neill. Actor de Jurassic Park, En la boca del miedo, Baron Munchausen, ja que sé, tantes altres, tantes altres. Uf, m'encanta aquest actor. I ja fa un temps va dir que estava malalt. I al final, pues, una malaltia rara, el senadoit. Amb 78 anys, Sam Neill, en pau descans.
5: Anem amb una altra cridada, ahir anàvem a anar.
4: Però el que farem serà recordar la figura d'Anna Olga Guillot, qui també són les seves efemèrides. D'Anna Olga Guillot, un dels seus majors èxits és aquesta cançó, que també se va versionar, de Soy lo prohibido. Olga Guillot,

0: Colunes, d'aquí de Ciutat. I què li agradaria escoltar, Inés?
1: M'agradaria escoltar el guardaespaldes.
0: I a qui la dediquem?
1: A tu, si t'agrada.
0: Molt, molt, molt, molt. I d'ara mateix la posam.
1: I la Joana, que sempre molt veram, que se la dic sempre. A la Nati de Joan Oliva i a la Miguel de Rafal. I a la Maria de Tollerich. Ai, sí, que me deixa que lo que me'n vaig del bull.
0: Molt bé, i d'Oberta, molt d'Oigueta, ara mateix la posam. Gràcies per telefonar, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Cada vegada m'agrada més Ikea. Sí, sí, sí, sí. I a part d'estar més fresquet.
3: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis. E

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Ambas meu amic, doctor Héctor Zapata. Anem una altra criada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Amb qui xerrem?
2: Son en Eres de Pobla.
1: Què t'escoltant, Eus?
2: Antonio Orozco, mi héroe.
1: I a qui dediquem?
2: Bueno, en primer lugar, te le dediqué tu a la teva família. En el medio, en el don de meus, en Manel y en Josep, porque pues yo son dos héroes. Dos,
1: no es héroes, dos héroes, sí.
2: Sí.
1: Dos herois, doim.
2: Sí, exacto. Y saco, y son el dos son tocan meus, porque antes era Manel, porque Manel, dos que bellas, y es moreno, es precioso, pues es predino, y yo siempre le di, mi santo can, mi santo can.
1: Exacto, santo can, tens dos clars.
2: D'aquella penícula que vau un temps.
1: La sèrie d'en Sandokan, sí. Però tens ulls clars, esteu net.
2: Sí.
1: Jo m'ho mireta també me deia de vegades, Sandokan.
2: I com que dius que veia, ara s'ha de tant un pa, però està igual de guapo.
1: Ah, mira que bé.
2: I ara en Josep, ara té 8 anys, i també se deixa en Josep Errós, molt blanc, i també se deixa d'alt.
1: Ben guapos, a què sí?
2: Li dic, mi dos Sandokans.
1: Idò, mira, escolta, ben curros, saps que sí?
2: Ah, però jo sí, per la prudina.
1: Ho sé cert.
2: Bueno, anem a dir de Parma, nenete de Son Oliva, senyor Tomà Navarro, senyor Francisco de Menorca, i per tothom que escolta i li agradi. I perdona que m'hagi enrotllat un
1: poc. No, de cap manera, molt agradable ets, d'acord?
2: Vinga, gràcies.
1: Gràcies, bona tarda. Adéu.
3: En Sandokan, fa un mes es va fer 10 anys aquell actor. Sí. Està bé. Mira, així com avui he contat la trista notícia de la mort d'en Sam Neill en 78 anys, en Sandokan es viu. Sí. I d'or, veure, que m'humoreta quan jo duies pel llarg que me deia que tenia un aire Sandokan amb un pot de barbeta. Ai, Déu meu. Ai, que ballet quan era jove. Me'n vaig a Cala Rajada i ara torni. I aquesta cançó avui és el Dia Mundial del Rock. Escoltarem cançons de rock. També escoltarem en Mari Trini. I aquesta cançó que sonarà a continuació, un autèntic himne durant la pandèmia, abans, i per jo és una cançó molt especial.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Avui és el Dia Mundial del Rock. Val? Dia Mundial del Rock. Hi ha grans èxits de rock. Entre les cançons més puntuades en el món del rock, hi ha en tercer lloc Hotel California de Eagles, en segon lloc Led Zeppelin Stairway to Heaven, i malament n'hi ha moltíssimes més. La més votada en la majoria d'ocasions d'aquest tipus de concursos és una cançó molt especial. Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the Dia Mundial del Rock. Is this just la història del rock està repleta de temes que han trascendido el tiempo, com per exemple esta. Bohemian Rhapsody de Queen de 1975, Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971, Hotel California de Eagles de 1976, Smells Like Teen Spirit de Nirvana de 1991, I Can Get You Now Satisfaction de Rolling Stones del 65, Imagine de John Lennon del 71, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses del 87, Hey Jude, The Beatles, 1968. Pink Floyd, el 79. I en Bruce Springsteen, també, el 75. Són alguns dels noms més importants. Avui, en el Dia Mundial del Rock.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així, així t'ho canta en Leo Rubio, quasi na.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: De Maria de Palma.
2: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: És capritxosa l'assar.
2: I a qui la dediquem?
3: Pues mira, la dediquem en primer lugar a tu i a tota la teva família. Madame Margarida de Campanat, la Neus de la Pobla, la Francisca de Menorca, la Nati de Sona Oliva, i a tots els que escolten. I ja està, ja n'hi ha bastament per avui, no?
2: Molt bé, i de gràcies per telefonar, bona tarda.
3: Aquella senyora tan agradable que ha xerrat, sa mare d'anar amb metge.
2: Sí, doña Piedad, sí.
3: Que aguda que és la senyora.
2: Aguda, molt, molt, molt, molt.
3: Sí, que en tinguem moltes així. Bueno, que ja ho fem també, eh? Bueno, mano, cuido això, gràcies, eh?
2: Gràcies, bones tardes. Bones
3: tardes.
2: Adéu, adéu, adéu.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.

jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, peça música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.

orgullosament Dinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte de 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Uff, κι είναι κι όλο. Je voi κι ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν κι απίδρο πάρκ.
0: Sí, sí, está obert cada de día. De les 10 a les 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

0: Eso, al 627-484848. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-484848.
1: ¡Aloha! Este sábado 18 de julio, Can Matías y Miquel se viste de Hawái con su fiesta hawaiana. Ponte la flor, la camisa o vestido, las chanclas y disfruta de una cena buffet de lujo con el ambiente más tropical del verano. Cócteles, música y ambiente de fiesta. No te quedes sin tu mesa. Reserva ya en Camp Matías y Miquel, Rotonda de Sunyacer. Llama al 971-4273-20. ¡Te esperamos!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-8253-21. Repito, 691-8253-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
3: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 910 21 53. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
6: ¿Estás llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
7: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
8: Som aquí. Som la teva veu.
9: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
10: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
11: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
12: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
13: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
14: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jono Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma. Voyage,
15: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
16: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
17: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
18: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
19: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
20: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
21: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
22: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Plàtanos que duren més. Existeix un bon recurs per evitar que els plàtanos se posin lletjos i fer que madurin més lentament. Poseu-los dins una bossa de plàstic amb mitja llimona i dins la gelera.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni, quan no té res a fer, en sa coa mata mosques. Se diu al·ludint en els peresosos que no prenen mai una ocupació seriosa i s'entretenen en frivolitats.

0: telefono na Margarida Martí da Buja.
1: Naima da Bunhola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...